0: Després de que el primer coquator no tingui programa, és realment dedicat a nos mamans. I que la gent sintonia de Senyor Zara sempre nos recorda la canció, canció no, palabra de Nos Senyor, con nuestra vista cena, danke mi Dios, pa, turcos.
1: Danke mi Dios, pa, turcos.